Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: energia positiva. Don't you want me like I want you, baby? Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui és l'últim dia que podeu gaudir d'aquest Pineda Mar de Flors i d'aquest recorregut amb decoracions artístiques florals que podeu visitar des de la plaça de Catalunya i fins al mar, concretament a la platja dels Pescadors. Hi ha tot un recorregut amb decoracions florals que han fet artistes i també escoles, instituts i algunes entitats de Pineda. És el Pineda Mar de Flors i avui és l'últim dia. Tot plegat es combina també amb la Mostra Internacional de Teatre Amateur de Catalunya a Pineda, on hi participen moltes companyies. Avui és el darrer dia de la mostra i destaquem l'acte central. A la una del migdia avui s'entreguen els Premis Arlequí a la Sala Gran del Centre Cultural. A banda d'això, també us recordem que la programació de l'Auditori de Pineda continuarà el dia 6 de juny amb el concert de Mishima. A 8:15 del vespre podeu consultar la disponibilitat de les entrades i comprar-les, si n'hi ha, al web auditoripineda.cat. També des d'allà podeu donar un cop d'ull a la programació d'aquest any de l'Auditori. Encara afegirem que l'associació Corriols prepara la caminada Ruta del Poeta, que es farà el dia 9 de maig amb sortida a les 10 del matí del pati de Can Comas. És una ruta oberta a tothom i que s'ha preparat de forma conjunta amb els alumnes dels instituts Euclides i Coromines. Ells s'han encarregat del disseny, la guia i la documentació d'aquest recorregut. Una ruta que vol recuperar la memòria de personatges històrics de Pineda com en Pep d'en Sempare, que és un poeta molt popular a Relata Pineda. Trobareu tota la informació i també inscripcions si voleu participar en aquesta ruta al web corriolspineda.com. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
2: De tot una dècada.
1: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui és l'últim dia que podeu gaudir d'aquest Pineda Mar de Flors i d'aquest recorregut amb decoracions artístiques florals que podeu visitar des de la plaça de Catalunya i fins al mar, concretament a la platja dels Pescadors. Hi ha tot un recorregut amb decoracions florals que han fet artistes i també escoles, instituts i algunes entitats de Pineda. És el Pineda Mar de Flors i avui és l'últim dia. Tot plegat es combina també amb la Mostra Internacional de Teatre Amateur de Catalunya a Pineda, on hi participen moltes companyies. Avui és el darrer dia de la mostra i destaquem l'acte central. A la una del migdia avui s'entreguen els Premis Arlequí a la Sala Gran del Centre Cultural. A banda d'això, també us recordem que la programació de l'Auditori de Pineda continuarà el dia 6 de juny amb el concert de Mishima. A 8:15 del vespre podeu consultar la disponibilitat de les entrades i comprar-les, si n'hi ha, al web auditoripineda.cat. També des d'allà podeu donar un cop d'ull a la programació d'aquest any de l'Auditori. Encara afegirem que l'associació Corriols prepara la caminada Ruta del Poeta, que es farà el dia 9 de maig amb sortida a les 10 del matí del pati de Can Comas. És una ruta oberta a tothom i que s'ha preparat de forma conjunta amb els alumnes dels instituts Euclides i Coromines. Ells s'han encarregat del disseny, la guia i la documentació d'aquest recorregut. Una ruta que vol recuperar la memòria de personatges històrics de Pineda, com en Pep d'en Sampara, que és un poeta molt popular arrelat a Pineda. Trobareu tota la informació i també inscripcions, si voleu participar en aquesta ruta, al web corriolspineda.com. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. Tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Els grans èxits, el Club dels 80 de Ràdio Pineda.

Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 10. Ràdio Pineda.
2: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui és l'últim dia que podeu gaudir d'aquest Pineda Mar de Flors i d'aquest recorregut amb decoracions artístiques florals que podeu visitar des de la plaça de Catalunya i fins al mar, concretament a la platja dels Pescadors. Hi ha tot un recorregut amb decoracions florals que han fet artistes i també escoles, instituts i algunes entitats de Pineda. És el Pineda Mar de Flors i avui és l'últim dia. Tot plegat es combina també amb la Mostra Internacional de Teatre Amateur de Catalunya a Pineda, on hi participen moltes companyies. Avui és el darrer dia de la mostra i destaquem l'acte central. A la una del migdia avui s'entreguen els Premis Arlequí a la Sala Gran del Centre Cultural. A banda d'això, també us recordem que la programació de l'Auditori de Pineda continuarà el dia 6 de juny amb el concert de Mishima. A 8:45 del vespre podeu consultar la disponibilitat de les entrades i comprar-les, si n'hi ha, al web auditoripineda.cat. També des d'allà podeu donar un cop d'ull a la programació d'aquest any de l'Auditori. Encara afegirem que l'associació Corriols prepara la caminada Ruta del Poeta, que es farà el dia 9 de maig amb sortida a les 10 del matí del pati de Can Comas. És una ruta oberta a tothom i que s'ha preparat de forma conjunta amb els alumnes dels instituts Euclides i Coromines. Ells s'han encarregat del disseny, la guia i la documentació d'aquest recorregut. Una ruta que vol recuperar la memòria de personatges històrics de Pineda, com en Pep d'en Sempare, que és un poeta molt popular arrelat a Pineda. Trobareu tota la informació i també inscripcions, si voleu participar en aquesta ruta, al web corriolspineda.com. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. Els grans èxits. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80, a Ràdio Pineda.

A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: El peix grillat de Pineda, el bon menjar i la bona música sempre van al mateix ritme. Seguim amb el nostre concurs de talents. Només queden dues dates abans de la gran final. Si t'agrada la música en directe, prepara't, perquè el nivell és brutal. I a més, el nostre cicle de tributs continua amb grans homenatges a Antonio y Rosario Flores, El Último de la Fila i Bruce Springsteen. Tot això mentre gaudeixes dels nostres menús diaris, de cap de setmana, carta i menús per a grups, en un espai ampli, còmode, amb zona de jocs per als més petits i aparcament gratuït. El Peix Grillat, Passeig Marítim 46 de Pineda, obert de dimecres a diumenge al migdia i dissabtes també a la nit. Més informació a elpeixgrillat.com i al nostre Instagram. La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí, a Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts, benvingudes. És diumenge ja, sí, les 12 del migdia, i aquí ara engeguem un nou repàs de la llista dels 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top aquí, a Ràdio Pineda. Som-hi!

Avui fa 7 dies teníem a la tercera posició aquesta de Sombra, anomenada Homebreaker. En direcció cap al número 1 li queda ja molt poquet a Cederland, la setmana passada a la segona posició amb Tutu Turu.

hi ha el curset de natació que no podia faltar una setmana més. Sí. I celebrant-lo per lo més al número 1, arribant aquest swim de BTS. Wow.

D'aquesta manera obrim la setmana número 19, la que ens porta del 4 al 10 de maig 2026 amb dues noves incorporacions dins del Top 30. En aquesta segona setmana ja del mes de maig, ja sabeu, els 30 èxits de la setmana. Durant dues hores aquí a Ràdio Pineda i també escoltarem els 5 aspirants al top, les 5 cançons, les 5 novetats que et presentem aquesta setmana.

0: Your husband is coming.
1: Ella segueix buscant el seu futur marit. És el primer single del seu segon àlbum d'estudi, This Music May Contain Hope. Parlem de Ray. Ella aquesta setmana cau una posició de la 29 a la 30, després de 28 setmanes a llista. Where is my husband, Ray? I Jennifer López, ella, en aquesta quarta setmana a llista, puja un, del 30 al 29, juntament amb David Guetta. Això és Save Me Tonight. Don't know.

Afro House. Així és com sona aquest Jamaican Bam Bam en la seva tercera setmana llista Hugel amb Soto, baixant una posició de la 27 a la 28 des de Ràdio Pineda, des de Mega Top 30. Nosaltres que seguim ara amb un tema que puja una posició en la seva setena setmana llista. És Miles Smith amb Niall Horan. Drive Safe, de la 28 a la 27. What?

Segona setmana llista i es manté a la 26a posició. Gina està amb Perdre el cap. Arriba el primer candidat a entrar a la nostra llista. És el tercer single d'avançament del pròxim àlbum de Melendi, titulat Pop and Rock, que arribarà el proper 8 de maig. Això es diu Mentires arriesgades. Melendi.

del seu quart àlbum d'estudi, que molts cops s'anomena AM4. Parlem d'Evermax amb el seu Kill It Queen, posició número 25.

Més ni menys que 24 setmanes en llista. Hunter X i J. Audrey en una and Ray Amy. Baixant una posició de la 22 a la 23.

Nosaltres que ja tenim a punt una nova entrada en llista, la primera de les dues noves incorporacions aquesta setmana al Top 30. A la 22, La Fúmiga, la gent de la Mediterrània.

0: baixada de 7 esglaons. De la 14 a la 21, la seva 16a setmana llista. Sian Spyro amb Die on This Hill. Arriba un cantant i estudiant de periodisme conegut principalment per la seva participació en el concurs Operación Triunfo 2025. Parlem de Max Navarro amb les seves estrelles. 19 setmanes a llista i baixant 4, de les 16 a la 20.
1: Ara per fi estem sols.

0: 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top. Un d'aquests aspirants és la nova de Sombra, que es diu Potential, d'acord al Homebreaker, la setmana passada ocupant la tercera posició. Ara ens anem un any enrere, en aquestes mateixes dates, però en l'any 2025 teníem al capdamunt de la nostra llista Alex Warren. Així són aquest Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

posició de la 18 a la 19. Flashly Ice Cream i 31 Fam amb Dora Jackie. La millor gent del planeta. D'això ens parla Mamadouche. La seva segona setmana llista baixen una posició.

Des de Terres de Ponent ens arriben Saxeni, Els ulls que et mirin, la seva novena setmana baixant 6 posicions, de la 11 a la posició número 17. Arriba l'entrada més important d'aquesta setmana, 19, del 4 al 10 de maig 2026. La nova d'Olivia Rodrigo, entrant directament a la posició número 16, amb Drop Dead.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Seguim en aquesta segona part, segona hora, Mega Top 30. Ja saps, els 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al nostre top. Cada setmana repassem la nostra llista en format compte enrere a Ràdio Pineda. Som-hi! Anem enrere com els crancs. On és la gent de la Medita? I en aquesta setmana, número 19, comptem amb dues noves entrades. La setmana del 4 al 10 de maig 2026. Entrant en el 22, La Fúmiga, amb La Gent de la Mediterrània. I l'entrada més important la trobem a les 16 de la mà d'Olivia Rodrigo. Això es diu Drop Dead.

Seguim escalant més posicions en la nostra muntanya dels èxits. Hem començat pel 30, acabarem pel número 1. I destaquem també els 5 aspirants al nostre top. Encara ens en queden 3 per repassar. Som-hi!

Des del centre de la nostra llista i des del A Couple Minutes Out ens arriba Bella Kay amb I Love It, I Love It, I Love It. Posició número 15, pujant 4 a la seva quarta setmana llista. Ara ens arriben els gironins Sopa de Cabra amb una de les cançons mítiques, Camins, Somnis i Promeses, gràcies a Su i Mon DJ en la nova remescla. Posició número 14, pujant 7 a la seva quarta setmana llista.

El final del principi, End of Beginning. Dijou, porten 24 setmanes a llista i baixant de la 12 a la 13. Seguim amb la Ludwig Band. El teu amor porta 6 en llista, puja 3 de la 15 a la posició número 12.

Una altra de les candidates a entrar a la nostra llista és la nova de Eva Max, des del Kill It Queen. Ara ens arriba amb el Out of Your Mind. Ens anem 3 anys enrere, col·locant-nos a l'any 2003 amb The Diets, des de Mataró, amb Coti per Coti. No.

aconseguint entrar directament a la primera posició del Billboard Hot 100 i a la posició número 11 de la nostra llista. Parlem de Bruno Mars, I Just Might, en la seva 15a setmana baixant dues posicions. I ja encetem el top 10 d'aquesta setmana 19, del 4 al 10 de maig 2026, amb Harry Styles i aquestes noies americanes, American Girls.

Purple Lights. Ella es diu Taylor Swift i porta ni més ni menys que 26 setmanes a la nostra llista. Baixa 4 de les 5 a la

Bruno Mars amb, en aquest cas, el seu darrer èxit anomenat Risk It All, des del treball anomenat The Romantic. Posició número 7, baixant una posició en la seva cinquena setmana llista. I de nou tenim a Miqui Núñez, també. Ell, en aquest cas, en català, ens porta aquest nou tema titulat Un altre cop.

mica a mica els èxits cada vegada més grans i els números més petits. Alex Warren amb Fever Dream, aquesta setmana ocupant la sisena posició, enfilant-se dues en la seva quarta setmana en llista. Només tres setmanes en llista porta Bebe Rexha, amb aquests sons del famós Insomnia de Faithless dels anys 90. Pujant 8 de la 13 a la 5, això és New Religion.

benvinguts a la meva festa. Welcome to my party. Joan Dausà, en la seva vuitena setmana, no es mou de la quarta posició. Tampoc es mou, en aquest cas, de la tercera posició, Sombra amb el Homebreaker. Porten 10 setmanes al nostre top.

novetats de la setmana, aspirants al nostre top. She did it again. De nou ens posem a la piscina per escoltar el Swim de BTS. 5 setmanes a llista i atenció perquè aquesta setmana ja no són número 1. Cauen fins a la segona posició. Swim.

marxem amb el número 1 d'aquesta setmana aquí a Megato 30, el repàs dels 30 èxits de la setmana. Setmana 19 del 4 al 10 de maig 2026, arribant a dalt de tot després de només 5 setmanes. Sant Fira del 2 a l'1, Siderland, amb Tutu Turu.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill-out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda. Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Al Peix Grillat de Pineda, el bon menjar i la bona música sempre van al mateix ritme. Seguim amb el nostre concurs de talents. Només queden dues dates abans de la gran final. Si t'agrada la música en directe, prepara't, perquè el nivell és brutal. I a més, el nostre cicle de tributs continua amb grans homenatges a Antonio y Rosario Flores, El Último de la Fila i Bruce Springsteen. Tot això mentre gaudeixes dels nostres menús diaris, de cap de setmana, carta i menús per a grups, en un espai ampli, còmode, amb zona de jocs per als més petits i aparcament gratuït. El Peix Grillat, Passeig Marítim 46 de Pineda. Obert de dimecres a diumenge al migdia i dissabtes també a la nit. Més informació a albeixgrillat.com i al nostre Instagram.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill-house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Zona chill-out. Zona chill-out. Entra i desconnecta.

Relaxa't. Entra al chillout94.6. Chillout. I desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Són les 9. Ràdio Pineda. Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out. Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

de le refermer.

chambre qu'une dévouée. On a dévié la route nationale.

touch the sky. Free your feelings. Watch your steps.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Relaxa't. Entra al chilloutnoranta4.6. Chillout. I desconnecta.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.